0: Ha sido increíble lo de Pablo, ¿eh?
1: Cómo toca en directo. ¡Buah! Es muy grande, Pablo.
0: Si se lo han perdido, recupérenlo. Lo tenemos ya en todas las plataformas. Pablo López, esta mañana aquí en Hoy por Hoy, presentando en primicia su nuevo disco. Mañana más cosas bonitas, mañana más cosas maravillosas. Aquí en Hoy por Hoy, les esperamos desde las 6 de la mañana a las 5 en Canarias. Descansen, adiós.
2: A verme solo y caminando.
3: Hoy por Hoy, con Aimar Pretos.
4: A la cadena SER, Hoy por Hoy Menorca, Lluís Soler.
5: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dimarts 15 de setembre de 2026. En aquests dies s'està escoltant molt una qüestió que és un poc angoixant. El Sebre, a veure si és que no anem massa ràpid amb determinades coses i al final tropiçarem. Dit d'altra manera, si la intel·ligència artificial no acabarà amb la humanitat. No ens referim a pel·lícules distòpiques tipus Terminator, però la cosa no va tan lluny. Per què? Doncs perquè la intel·ligència artificial està ja demostrant que avança molt ràpid. I ens preocupa, a bona part de la humanitat, el fet que això no ho puguem controlar. Si no ho podem controlar, si no podem estar per damunt, estarem per davall o per darrere, o no estarem. Aquestes qüestions, evidentment, han fet que moltes persones que saben d'aquesta qüestió proposin que ens ho prenguem tot un poc amb més calma. I d'altres no fan altra cosa que apretar l'accelerador perquè en veuen o entenen que és una carrera per estar per davant i, per tant, per mantenir poder respecte al que és el present i el futur del que hagi de venir. Amb tot, el cert és que quan una persona qualsevol, com un servidor o com qualsevol de vostès, intenten de vegades intentar avançar en un tràmit, en resoldre una qüestió, i ho volen fer a través d'un telèfon darrere del qual hi ha una màquina que no sembla que tingui intel·ligència, o potser sí, perquè ens pren bastant el pèl, doncs sí que ens dona la sensació de que hem arribat a un punt en què les coses no van bé. Però, bueno, això ja és una altra qüestió. D'aquí fins a les dues tenim Hoy por Hoy Menorca i molt a compartir. O sigui que no perdem ni un minut i comencem ja de seguida amb la informació del temps. Sí, som-hi. En Jordi Urios té la informació del que serà el temps per les properes hores. Bona tarda.
6: Bona tarda. Avui, temps estable a l'illa de Menorca, amb predomini del cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i les temperatures màximes amb pocs canvis. Avui, valors màxims de 32 graus a Mahó, 30 a Ciutadella. Pel que fa al vent, en general, fluix bufarà del nord-oest. Demà s'espera cel poc ennuvolat en la primera meitat del dia, amb un augment de la nuvolositat a la tarda i probabilitat baixa d'alguna precipitació feble i ocasional. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en lleuger descens, no passaran dels 29 graus a Ciutadella, 28 de màxima a Mahó. Pel que fa a les mínimes, amb pocs canvis, no baixaran dels 22 graus a Ciutadella, 20 de mínima a Mahó. En els propers dies, a partir del dijous, les temperatures podrien baixar una mica més. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix de component oest, amb un augment de la intensitat durant el dia, a fluix moderat del nord i del nord-est. És una informació d'AEMET.
7: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
8: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
9: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
5: La nuestra... nostra pàgina literària ara l'obrim per mirar de xerrar de Menorca Criminal, una obra d'en Joan Lluís Gené, que ara ens acompanya aquí al nostre Oi per Oi Menorca. Bon dia.
10: Bon dia. Com estàs?
5: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Com vas pensar o idear, o com va començar un poc la teva ment a crear aquest Menorca Criminal?
10: Sí, miri, va ser un dia de feina, que un company de feina, jo som policia local de Ciutadella, i em va comentar que havia vist un documental de crims d'en Carles Porta, que li havia agradat molt, i el vaig veure, i em va agradar moltíssim, la veritat, em va enganxar, i després, pues, som també molt llegidor, vaig començar a llegir llibres de crims, i després un dia vaig dir, va, aniré a la biblioteca de Ciutadella i demanaré per un llibre de crims ocorreguts a Menorca. I vaig anar allà, i la bibliotecària, quan li vaig demanar, me va mirar amb una cara quan dient, no sé de què me xerra, això no existeix, aquí no hi ha cap llibre de crims. I quan vaig sortir tenia la mosca darrere sura i vaig dir, va, m'investigaré, va ensenyar prou per escriure un llibre. I així va sorgir la idea d'escriure Menorca Criminal.
5: Sí, perquè, clar, la primera idea que normalment sempre tenim de la nostra illa és que és un lloc tranquil, relaxat, on passen poques coses, però sobretot, probablement en l'antiguitat, passaven poques coses perquè transcendien poques coses, no significa que no hi hagués també, o alguna cosa passés, no?
10: Sí, exacte. Hi ha que dir que tots, com tu ben has dit, tenim la idea que Menorca és idíl·lica, que Menorca és molt tranquil·la, que mai passa res, però quan comences a investigar, a recollir crims i veure totes les investigacions i comencen a sorgir molts i molts i molts de casos. De fet, he escrit aquest llibre, 15 casos, i hagués pogut escriure un segon llibre i inclús un tercer llibre, perquè en surten de crims moltíssim. He de dir que com més enfora te'n vas amb els temps, més crims apareixen. La gent, la vida fa 12 segles, me sembla que valia menys que no val ara. Ara n'hi ha, però són casos més aïllats, cada X anys, abans no. Per posar-te un exemple, a l'any 1656, només a Ciutadella, per arma de foc, va haver 6 assassinats. Vull dir, han de tenir amb els ulls d'ara és una exageració, vull dir, i penses bé, dius, com pot ser que en un any matin a 6 persones per arma de foc? Per tant, hi ha que dir això, que és una illa, ara mateix sí que es ve que és una illa molt tranquil·la, però fa uns segles no ho era tant.
5: A més, hi ha una cosa, i és que en totes aquestes referències, encara que no són ficció, sí que donen per inspirar probablement a molta gent que després els agrada escriure, perquè darrere de cada crim probablement trobem una història, no? El per què es va produir aquell crim, i això ens pot ajudar a entendre el context, per exemple, de la diferència entre algunes persones o entre famílies, o entre passions o entre tantes i tantes coses que en un moment determinat poden acabar sent o convertint-se en un crim. I després, com seria la investigació posterior a nivell de judicial o a nivell de si van trobar o no van trobar a qui va cometre aquell crim. Vull dir que realment tota aquesta informació i documentació suposo que t'ha duit molt de temps o de posar molt de colzes i de cercar moltes d'aquestes històries, no?
10: Sí, exacte. Mira, jo vaig començar més o menys fa 3 anys a investigar. Vaig estar 3 anys per escriure el llibre, perquè no volia deixar cap punta, vull dir, no volia deixar res a la imaginació, ni volia deixar cap punt on hi hagués suposicions, no? Tot volia que fos exhaustiu, volia que fos totalment documentat. Vull dir, no hi ha res que puguis dir, això no està prou documentat. No. Inclús, la veritat, hi ha que dir que he investigat moltes coses que no puc demostrar. He fet entrevistes amb gent, m'he documentat molt amb moltes persones, amb molt de serveis, tant internet, i no he volgut posar res que no pugui. Si una persona me ve i me demana aquesta dada d'on te l'he treta, pues d'aquí, no sé. I després d'això, cada cas, duit et ser, perquè no es pot dir, no es pot generalitzar, és a dir, no pots dir aquest cas, o sigui, un grup de casos s'ha mort la causada per això, per allò, vull dir, cada cas és molt independent. Sí que es ve que, diguéssim, un punt en comú amb molt d'ells és econòmic, s'econòmic, és perquè mataven, pues, per economia, perquè Menorca sempre ha estat una illa en general pobra i sempre s'ha cercat la manera de poder aconseguir doblers, i doblers, pues, moltes vegades era matant a persones per herències, per robar o per aconseguir doblers fàcil.
5: Diuen que la gent que és aficionada a la lectura de novel·la negra és molt fidel en aquest tipus de lectura. Clar, la novel·la és novel·la, però segur que apreciaran molt el fet de descobrir o sebre d'aquells casos que s'han anat recopilant. 15 per aquest llibre de Menorca Criminal, però tu mateix ho has dit, no? Es tracta d'un primer llibre i que tens encara molt més material. La pregunta és òbvia, no? No sé si estàs pensant en un futur, el mateix que l'any passat vas publicar i vas fer conèixer aquest llibre. Estàs treballant en la continuïtat o en d'altres?
10: Sí. La veritat és que l'acollida ha estat tan grossa i tan bona que molta gent ha llegit el llibre i m'ha demanat un segon llibre, una segona part, i jo, pues, he anat recopilant, i la veritat és que n'han sortit moltíssims. En aquest segon llibre, en aquesta segona part de Menorca Criminal, viatjarem molt, perquè hi ha molt de menorquins fora de Menorca que van o cometre assassinats o van ser assassinats ells, i la veritat és que l'acollida, estic molt content, molta gent me demana com ho he fet, molta gent me demana que el llibre enganxa molt, és una cosa molt comú amb tots els lectors, i jo la veritat que no sé què dir, perquè jo estic normal i corrent, jo no tinc una carrera ni de periodisme ni tinc estudis superiors de res, jo som policia local i de forma molt humil he intentat escriure un llibre el millor que he pogut, i el resultat, la veritat, és que me sorprèn de tan bo que ha estat, no? I sí, la segona part serà molt, me sap greu dir-ho, però serà molt xula, sí.
5: Doncs ho estem desitjant. Bueno, la gent que ara ens estigui escoltant, Joan Lluís, on troba el teu llibre? Està publicat a alguna banda i es pot trobar alguna llibreria?
10: Sí, es pot trobar a totes les llibreries pràcticament de Menorca, des de... És que tampoc vull dir noms perquè me deixaré qualcun, però bueno, des de La Pau, des de Vall de Llibres, des de Cana Joana, Tabac Ciutadella, la llibreria de Ferreries, l'Estany de l'O, Espai 14, Mo, també Mo Clips i la Catòlica, i també, doncs, per Amazon. Viuen fora de l'illa, el poden aconseguir per Amazon.
5: Doncs avui hem ratllat de Menorca Criminal, i en continuarem ratllant, perquè l'apropar-nos i descobrir o redescobrir el que són aquests casos ens ajuden un poc a veure i entendre, doncs, dins el fil del que és el món de la novel·la negra, sense en aquest cas que sigui novel·la, doncs històries realment increïbles. I ho hem repassat i ho hem comentat avui amb el seu autor. Joan Lluís Gené, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre Oi per Oi Menorca, i fins aviat.
10: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
11: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
12: Dedicatòria, amb Pep Portella.
13: Hola, molt bon dia. Ja sabeu que enguany les dedicatòries musicals estivals estan dedicades en el pop-rock a Espanya de principis dels anys 60, en grups que no han transcendit com altres, com puguin ser Brincos, Bravos, Canarios, Sirex, però que mos poden fer recordar o conèixer la música que també es feia aquells anys de cobles, de cançó flamenca, de canció espanyola o de clàssics sud-americans, boleros i coses així. No hem d'esperar una gran qualitat musical, ja que la majoria són grups que no van durar més de 2 o 3 o 4 anys amb recursos escassos i un equipament tècnic primitiu, però ens ajuden a construir un poc l'ambient musical d'aquells anys abans que emergís el folk i la cançó protesta a Espanya. Avui he triat aquest tema de Los Polares, una banda de rock que es va crear al Masnou a Barcelona a finals de 1964 com a quintet per tocar a hotels i clubs de la costa catalana. Així, amb l'ajuda dels amos de l'hotel La Sabina, van aconseguir un contracte per anar a fer feina a Alemanya en el seu circuit de beat i rock, fins que van tornar a casa l'any 1966, on va ser fitxats per Sonoplay per publicar un únic EP en 4 cançons el mateix any, 1966. Eren un grup diferent, amb una estètica mood i un so garage. Van durar un any més, fins al 1967. L'any 1969, el seu bateria, Alberto López, s'integraria en la banda de hard rock Època, que donaria en lloc a un grup més pop, Santa Bàrbara. Els recordarem ara amb aquesta cançó, aquesta jove tan formal, Los Polares.

0: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mo, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mo al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
1: Són les 12 i 39 minuts.
2: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 15 de setembre amb Edu Zendén. Bon dia.
3: Bon dia, Lluís.
2: Hoy por hoy, Cadena SER.
1: El Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Menorca recupera a partir d'aquest dimarts el sistema habitual per sol·licitar cita prèvia després de mesos de col·lapse i de canvis en el sistema de reserves. Les persones usuàries podran tornar a demanar hora a través de la pàgina web de TÜV Reinhold Certio, per telèfon o presencialment a les estacions de Maó i Ciutadella.
4: La reobertura dels canals de reserva directa és possible després de l'evolució positiva de les mesures aplicades durant els darrers mesos per reduir l'acumulació de vehicles pendents d'inspecció que van arribar, recordem, a tenir unes llistes d'espera d'uns 16.000 vehicles. La situació havia obligat a tancar la web de reserves al desembre passat, mentre que a l'abril es va eliminar també la possibilitat de sol·licitar cita presencialment a causa de les llargues cues que es formaven a les estacions de Moix Ciutadella a primera hora del matí. Durant l'estiu, els usuaris, recordem, havíem de emplenar un formulari en línia i contactar per telèfon per entrar en una llista de repartiment de cites que prioritzava els vehicles en la ITV caducada des de feia més temps. El conseller de Mobilitat del Consell, Juan Manuel Delgado, assenyala que les actuacions adoptades en els darrers mesos han permès ara avançar en la posada al dia de les cites i recuperar progressivament la normalitat del servei.
5: Durant este periodo, la empresa concessionària, a petición del Departamento de Movilidad, ha aplicado diferentes medidas organizativas y de refuerzo del servicio, sobre todo con inspectores, con el objeto de dar respuesta a la elevada demanda existente y priorizar los vehículos en función de la fecha de vencimiento de la ITV. Estas actuaciones han permitido avanzar progresivamente en la puesta al día de la concertación de citas y recuperar la apertura del sistema habitual.
4: Les persones que ja han emplenat el formulari i encara esperin cita no hauran de fer una nova sol·licitud, sinó que, segons assegura el Consell Insular de Menorca, seran contactades directament per telèfon per concentrar una altra nova cita d'inspecció.
1: El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, reivindica la gestió del govern en relació amb les embarcacions tradicionals, la seva promoció i el seu manteniment als ports de les illes.
4: Durant la sessió plenària del Parlament d'aquest dimarts, Lafuente referia a la col·laboració i a la signatura de convenis amb ports, la bonificació de taxes i el suport als clubs nàutics que fomenten aquestes embarcacions. El conseller menorquí posava aquest exemple.
6: Amics de la Mà en Menorca, Puerto de Ciutadella, gestión por si ve, convenio con la asociación para darles un local y amarres para embarcaciones tradicionales. Bonificaciones, se están aplicando las bonificaciones a las embarcaciones acreditadas e inscritas en los correspondientes lugares. El convenio se está negociando en este momento y se está renovando en este momento directamente con la asociación.
7: Guarden silencio.
4: El conseller responia així a les preguntes de control del govern que formulava la diputada del PSIP, Pilar Carbonero, que demanava suport i finançament i reclamava al conseller que no substitueixi el patrimoni per la cultura del negoci.
8: Abans d'estiu vam voler modificar la llei de ports i la llei de ports diu que s'ha de reservar un percentatge d'amarraments per a aquestes embarcacions. Nosaltres vam fer una esmena que dèiem que almenys un 3% d'aquests amarraments fossin per a aquestes barques tradicionals. Com us va contestar el Partit Popular? Que no. Quina va ser l'excusa? Va dir que havien d'estudiar port per port. Porto Colom és una ocasió molt clara per veure si vostè realment diu veritats o no, o serà l'ocasió perquè se li caigui la màscara i mos demostri que esports es vol convertir realment en negocis i tot el patrimoni i aquesta cultura pròpia la vol substituir per negoci.
1: Les reserves turístiques cap a Balears han crescut en els darrers 7 dies un 17,9% respecte al mateix període de 2025 i un 1,9% en comparació amb la setmana anterior, segons les dades publicades aquest dilluns per la plataforma de reserves TravelGate.
4: Balears ha passat aquesta setmana de ser la tercera destinació més demandada d'Espanya a ser la quarta, amb un 13,8% de totes les reserves, darrere de Catalunya, Andalusia i Canàries. Un 18,9% de les reserves d'aquesta darrera setmana s'han fet entre 15 i 30 dies d'antelació respecte al moment de gaudir de les pròpies vacances, un 17,6% amb més de 3 mesos d'anticipació i un 17,7% entre 30 i 60 dies d'antelació. Un 12,6% de les reserves pertanyen a la categoria d'últim segon, que són les realitzades 24 hores abans o el mateix dia de començar el viatge. De les reserves registrades aquesta setmana, el 56% han estat realitzades per parelles i una mica més de la meitat dels viatgers, un 52% han reservat estades entre 2 i 5 nits. Pel que fa als mercats d'origen, els espanyols encapçalen la demanda amb el 44% de les reserves turístiques efectuades durant aquesta setmana a Travelgate, seguits dels britànics amb un 24,2% i dels alemanys amb un 5,2%.
1: El PP exigeix a l'Ajuntament de Ciutadella que doni explicacions immediates després de conèixer que el govern tramita 8 expedients sancionadors per uns 579.400 euros contra el consistori per la seva mala gestió en el subministrament d'aigua.
4: La portaveu dels populars, Juana Mari Pons, considera inadmissible la manca d'acció, gestió i control municipal i acusa el govern tripartit d'ocultar aquesta informació a l'oposició i a la ciutadania. La formació popular assenyala que l'Ajuntament ha tingut temps més que suficient per mantenir, renovar i controlar les infraestructures d'abastament d'aigua i solucionar les deficiències, les instal·lacions deteriorades, els problemes de manteniment i la manca de protecció dels pous que apareixen als expedients.
3: Han ocultat informació i han subministrat aigua no apta en els ciutadans. Estem xerrant de la salut de les persones i davant d'aquesta situació la pregunta és molt clara. Qui assumeix la responsabilitat política? Des del PP exigim que l'equip de govern doni explicacions públiques, perquè 580.000 euros en sancions no són només una multa, són el resultat d'una gestió que exigeix responsabilitat.
4: El PP considera especialment preocupant que no es tracti d'una incidència puntual, sinó de 8 procediments que afecten diferents zones d'abastiment, en els quals es repeteixen les mateixes mancances. La candidata del PP a l'alcaldia destaca que en el cas de les urbanitzacions de Serpentona i Los Alfines es va detectar la contaminació i no es va informar a la població que l'aigua no era apta per al consum.
1: El sector de la bijuteria i els complements de Menorca tindran una destacada representació a les properes edicions de les fires de Milà i de Bisutex 2026, la Fira Internacional de la Bijuteria i els complements que es celebrarà, recordem-ho, del 24 al 27 de setembre al recinte d'IFEMA a Madrid.
4: Les 7 de les 10 empreses de les Illes Balears que participaran en aquesta cita professional provenen de la nostra illa. Firmes consolidades com Estampadora Maonesa, Invime, Roman Camps, Barbarossa, Afra Europa, Madre Perla Elements i Mir Fornitures viatjaran a la capital estatal per presentar les seves noves col·leccions per la temporada de tardor-hivern. La presència de les marques menorquines arriba en un moment d'impuls per al sector en què els complements guanyen protagonisme en tendències que aposten per dissenys de major grandària, detalls artesanals i colors més intensos. Bisutex serà així un aparador clau per a la indústria insular a l'hora de connectar amb els compradors i els professionals internacionals.
1: Recordem, hi ha més informació a partir de les 2:15, a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
7: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
9: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
10: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
11: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
12: para ti y también para ti. En Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
13: Si vols saber què passa, Hoy por Hoy.
14: Menorca està empolida.
1: Obrim aquest temps que compartim amb el Cop Menorca i saludem a Oriol Radalga. Bon dia, Oriol.
15: Molt bon dia, Lluís.
1: Quin bon estiu que hem tingut, de calor, però bueno, també de tot el que implica l'estiu, i això implica també turisme. Crec que el tema del turisme seguim notant-ho, i particularment en alguns moments, molt agobiant, però no tan sols damunt del territori de Sant Nostre, i fins i tot també a la costa. La massificació, la càrrega nàutica que veiem no és que s'alleugeri amb el pas del temps, que ja veníem un poc d'una circumstància en la que ho trobàvem que era com a molt infectant, sinó que de vegades sembla que va més.
15: Sí, totalment, Lluís. De fet, quan te poses a analitzar les dades, a nosaltres m'agrada molt treballar amb dades validades per organismes competents amb això, i una cosa que fem és veure que el 2010 se va fer un estudi de capacitat de càrrega sobre la illa, sí, per intentar avançar cap a un pla insular de costes, que Menorca tingués competències, diguem, per gestionar tot aquest tema, no? I en aquell llavors és interessant perquè es van fer uns quants vols i fotografies aèries durant aquests vols, i se va identificar que hi havia 2.344 embarcacions fora de port, és a dir, en fondeig fora de port i en fondeig fixe. Sí, que sobre Menorca, en aquell moment, no en els amarraments d'esport, sinó tota la resta, hi havia aquest nombre de 2.300 embarcacions. 10 anys més tard, s'encomana fer amb això, queda, tota aquesta informació, diguem, que va quedar un calaix com moltes de les coses que passen, sovint des d'administració i altres bandes, i 10 anys més tard, si se fa un estudi de capacitat de càrrega, ara comentaves l'important que és senyalar la capacitat de càrrega d'un territori o d'un entorn, i 10 anys més tard, el 2020, el Servei d'Observació de Costes de les Illes Balears fa un estudi de capacitat de càrrega bastant generós, diguem, amb els valors i els paràmetres, vull dir que podria haver estat molt més estricte, i els resultats d'aquesta capacitat de càrrega espaial és de 2.115 embarcacions. Això és bastant significatiu, perquè 10 anys més tard s'està assenyalant que hi hauria d'haver-hi, com a mínim, 200 embarcacions manco de s'esquivia 10 anys enrere. Clar, això, diguem, amb això que comentava Lluís, aquesta dinàmica creixent, tant en territori com en entorns marins, la massificació nàutica no ha aturat, i remetem-nos a les dades que diguem, una altra vegada, són oficials, realment sí que s'hauria de començar a aplicar qualques mesures, no? Veient que els informes oficials senyalen que hi ha una situació de desbordament.
1: I quina mena de mesures es poden prendre respecte al que és el fer una millor gestió de la costa en aquest sentit?
15: Mira, doncs justament això que t'ho comentava fa una estona, una eina molt interessant seria generar competències pròpies insulars sobre la gestió de costes. Fer un pla de costes insular des del Consell Insular que posi damunt la taula exactament les necessitats que tenim, els límits que tenim, i llavors a partir d'aquí pues, començar a generar mesures i propostes de gestió en relació a aquestes dades. Però si no tenim dades, no podem saber el bé o el malament que estem, no? Llavors, Llavors, avançar cap aquí jo crec que seria un encert, un gran encert. De fet, nosaltres que fem seguiment de totes les lleis que van sortir, les normatives i tal, la llei de reserva de la biosfera del 23, Lluís, si te'n recordes, allà incorporava una eina molt útil, incorporava moltes eines molt útils, però bueno, i ara amb aquest govern que tenim, amb aquest equip de governs que tenim ara, pues, el 2024 es va eliminar una de les eines que consideram que era fer passes cap a una regulació d'aquesta situació de massificació nàutica, que era elaborar un pla insular de costes, un pla específic que parli de com està la situació en els nostres ecosistemes marins i litorals. Això, per exemple, és una de les coses que se podria anar fent.
1: Estem reient del que és la capacitat de càrrega que té la costa, el com és tampoc aquesta situació, però m'has donat dos referències de 2010-2020. Hem d'esperar 2030 o aquesta mena d'eines podrien estar funcionant ja any rere any? O t'ho demano d'altra manera, més enllà de les dades que són pròpiament oficials, com deies que esteu interessats, hi ha algú que se n'encarrega un poc de fer dades, encara que no siguin oficials, per veure com evoluciona el tema d'aquesta càrrega?
15: Clar, una de les coses que ens trobem nosaltres que passa dintre en els entorns marins, o l'espai marítim, diguem, és que hi ha moltes administracions que tenen competències. Per tant, a nivell d'informacions, no sempre és fàcil extreure una informació contrastada o compartida, o sigui, una informació compartida, perquè cadascú diu la seva, com que cadascú costes gestiona tota la part de fora de ports, dins dels ports, els ports de les Illes Balears, que és una altra banda, i una altra administració, i després l'autoritat portuària s'encarrega de gestionar el port de Mossos, òbviament, que és un punt molt important. Llavors, hi ha algunes competències que estan en el govern balear i altres que encara segueixen centralitzades en els ministeris centrals. Tot això provoca que hi hagi un embull molt gros a nivell d'informacions i que probablement, si tinguéssim aquest pla insular de costes que s'elaborés des del Consell Insular, podria unificar totes aquestes dades i demanar totes aquestes informacions per partir tenir un punt de partida, diguem. Ara mateix, costa, la veritat, quan nosaltres mostràvem que costa bastant treure totes aquestes dades. Així, en general, sí que es pots anar demanant a cada una de les administracions, amb els tempos que tenen i tal, però, bueno, la veritat és que unificar-ho tot sota un mateix paraigües seria una bona cosa per avançar cap a l'extracció de dades.
1: O altra de les qüestions sobre les que tenia interès en poder demanar-te avui és en torna al tema de quin és, també, ja que xerrem un poc d'aigua i de gestió, el que són els usos que es fan al port. Una sèrie d'usos que considereu que s'haurien de mirar de revisar, no?
15: Sí, sí, totalment. Aquest dissabte vam fer una excursió de Cala Figuera a Cala Cort, vam fer una ruta van venir unes 60, 70, 70 persones. Va ser un dia molt xulo perquè a més feia un dia d'aquests que comença a treure els caps de tardor i han baixat les temperatures i va fer una excursió, era ideal. I vam xerrar justament d'aquest tema de l'ordenació litoral dintre de l'esport. L'esport ara mateix ens trobem en situació de que està tot ordenat amb la mateixa classificació. Tot està classificat, tota la zona portuària, des de la punta de Sant Felip fins a Nascós Nou, està ordenat de la mateixa manera, que és ordenat amb una classificació que és ús intensiu. Què vol dir això? Que en el cos nou, que és on s'hi han de donar totes aquestes activitats més aviat industrials, que hi ha els varaderos, les barques s'han de fer net, i tota una sèrie d'usos que en el mateix temps també es poden fer a Cala Teulera o Cala Lledró o a Cala Pera. Llavors, això, aquest tipus d'ordenació, creiem que bueno, nosaltres ens trobàvem en que s'utilitza per justificar després que no necessiten avaluacions ambientals per fer cap tipus d'intervenció sobre el litoral. Què passa? Que després, quan s'ha fet la intervenció, ens hem trobat diverses vegades en què, de sobte, pues, te trobes pues, colònies de corall superprotegit i que s'han d'aturar les obres perquè no s'havia previst això, perquè no hi ha necessitat, no hi ha cas de fer aquesta avaluació ambiental, quan en realitat qualsevol banda, qualsevol espai natural s'hauria de fer avaluacions d'impacte ambiental. Què vull dir en tot això? Que bueno, en esport està clar que és un lloc d'interès estatal, perquè és un port molt gros, i que a l'Estat li interessa, diguem, aquesta part de Menorca. És una part estratègica, però a nosaltres també ens interessa que es conservi, no seria altres valors, i per això començar modificant l'ordenació que té esport seria una bona passa per distingir quins usos s'hi fan a unes bandes o a altres d'esport.
1: Doncs hi ha una feina, sens dubte, a fer i a desenvolupar. Reiem de gestió de com fer les coses i fent-ho ensenya al voltant del que és la capacitat de càrrega nàutica que té Menorca, o respecte a com haurien de ser aquests usos en el mar del Port de Mou. Un comentat i compartit breument avui al nostre espai que tenim amb el GOM, amb l'Oriol Radalga. Oriol, gràcies per haver-nos acompanyat avui i bon dia.
15: Moltes gràcies, Lluís, a vosaltres, com sempre.

0: funden con el mar. Reserva tu momento en covadensoroy.com.
1: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentam Ecoser, un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuim per a tu.
2: Avui posem la mirada en el futur del camp menorquí, en la sobirania alimentària i en totes aquelles persones que garanteixen que la nostra terra continuï viva i cuidada. Aquest mes d'agost, la PAEM, és a dir, l'Associació de Producció Agrària i Ecològica de Menorca, va lliurar el seu tradicional Premi Puriol. Enguany ha estat un reconeixement coral i col·lectiu als joves pagesos i pageses de l'illa, un pilar fonamental per al relleu generacional i la conservació del nostre paisatge, especialment des de l'aposta per l'agroecologia. I per parlar-ne d'aquesta realitat, de les seves llums i de les seves ombres o de les seves dificultats, tenim avui amb nosaltres a dos dels grans exponents d'aquest moviment. Són en Marc Barceló i l'Anna Torrents. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Són una jove parella que hi ha al darrere del projecte Verdures Remeiet a Ferreries. Gràcies per acompanyar-nos. Primer, el que m'agradaria demanar-vos, bueno, és com neix Verdures Remeiet i què vos va portar, com parella jove, a prendre la decisió d'apostar per la terra i iniciar un projecte de vida i de feina directament al camp, a Ferreries.
3: Verdures Remeiet neix fa 5 anys i no va néixer a Ferreries en concret, sinó va néixer dins el cap de Marc, que som jo, perquè tenia moltes ganes de dedicar-me a l'agricultura, a més ecològica, i va ser un camí molt llarg, perquè primer m'ho vaig imaginar dins del meu cap, després vaig començar a fer realitat agafant petits horts, fins que vaig arribar a la Roca Llisa, on som avui, i més tard, uns anys més tard, ara fa un any que estem junts i treballant junts, mos van trobar Anna i van dir, vinga, ho seguim junts en això. Ja feia 4 anys que estava arrencat, però clar, va costar molt, sobretot, es trobar terra. L'accés a la terra és una cosa que és un problema, perquè clar, hi ha molt de grans tenidors i els que són petits a vegades o no tenen aigua, com és que els nostres que no anem sobrats d'aigua, vull dir, és difícil, l'accés a la terra és el més difícil.
2: Si no vaig errat, en el vostre cas treballeu en terra, per tant, de lloguer i en venda directa a domicili, i també a mercats agraris de municipis com Es Migjorn i Ferreries. Quins avantatges i quins reptes té establir aquest tracte directe de tu a tu amb el consumidor final?
3: Bueno, el repte més gros és que hi hagi un públic fidel, perquè al final, quan tu apostes per aquest públic local, per ser gent resident que està tot l'any vivint a l'illa, ho has de fer molt bé, perquè si no la gent avui en dia té tant per triar, té tots aquests grans supermercats que hem deixat entrar sense cap problema, no? Els hi han donat via lliure per ocupar els nostres polígons industrials i clar, tenim molta competència deslleial, des dels supermercats fins després en els grans productors també de l'illa que rebenten els preus. Al final és molt difícil competir amb això, realment no competim, sinó que fem una cosa diferent i els qui ho valora l'han de cuidar desastres, perquè si mos fuig el públic no és gran, és petit, el públic ja no n'hi ha molt.
2: Anna, la presència de la dona al camp sovint ha estat invisibilitzada històricament. Com vius tu, Anna, personalment el paper de la dona pagesa avui en la gestió i en el treball diari d'una explotació agrària?
4: Sí, és veritat. Sí, això que dius. Nosaltres el que intentem fer és que tots dos, més o menys, que ho fem les mateixes feines. Tot i això, jo acabo de començar, ara acabo d'entrar a l'ofici, el Marc me l'està ensenyant, i de moment doncs, ell s'encarrega més de fer servir les màquines, de llaurar tot això, i a mi doncs, m'agrada molt, m'ha ensenyat a cuir, però també m'ha ensenyat a podar les figueres, a fer les caixes que entregava a domicili, i moltes vegades collim junts i després les fem junts, o de vegades també ho faig jo sola. A ell també li agrada molt tot el que sobra de mercat, i això és ell qui fa concerts.

0: vols, qui li agrada cuinar, no? Que això potser fins a dia d'avui era més paper de la dona, i nosaltres aquí, doncs, mira, ens ho hem canviat, i doncs, i també m'ha ensenyat a anar a vendre al mercat i això. Així que nosaltres intentem que sigui una feina al camp bastant equitativa i fent cada un el que ens agrada més.
1: I què ha significat per a vosaltres rebre aquest Premi Puriol de manera col·lectiva al costat d'altres joves agricultors de Menorca? No sé si sentiu que realment hi ha un moviment de relleu generacional fort a l'illa.
0: Home, doncs sí, estem molt contents. Estem molt contents perquè no és una feina fàcil. És, la feina al camp és dura, i que ens puguin donar un reconeixement com a joves que volem seguir l'ofici, que ens agrada, que no volem que desapareixi, doncs per nosaltres és tot un orgull. Ara us passo un marc i a veure què em penso del Premi Puriol, d'aquest reconeixement.
2: Jo trobo que està molt bé el premi, i que sobretot a veure si té un impacte en la ciutadania, i comencen a veure que al final, si no donen suport en aquests petits projectes, que són quatre moixos, a sot dies comptats, perquè els hortolans que hi ha a Menorca, la majoria són de 50 anys per amunt, que s'estan dedicant professionalment a això, i d'aquí quatre dies ens ho duran tot d'altres països on les lleis no són les mateixes que aquí a Europa, i menjaran tomàtics ruixats de químics aquí prohibits fa 60 anys. Vull dir que necessitam el suport de tota la ciutadania, aquests joves agricultors.
1: És cert, moltes vegades es parla d'aquestes dificultats, no? L'accés a la terra, els costos, la burocràcia. Si ara pensant en gent jove que ens pugui estar escoltant, quin consells o quin missatge enviaríeu a altres joves que s'estan plantejant a fer el pas cap a la pagesia?
2: Bueno, el consell més gros que els podria donar, jo com a Marc, és que no se cansin de picar pedra, perquè no és un, com que no és un camí fàcil, hauran de ser caparruts. No es cansin de ser caparruts. Que de volta dedicant a sol, clar, entre que si no venen de família, com nosaltres que no hi veníem de família, ja no teníem terra pròpia. Llavors que les assegurances no són barates. Després, perquè això estaria, costa molt iniciar una activitat. I sobretot intentar crear, jo crec que la clau és crear sincronies, intercanvis entre la gent del poble, que no tot s'ha de comprar, que hi ha coses que també es poden intercanviar, deixar, vull dir, hem d'anar cap aquí, crec, perquè si pensàvem que tot on declarin doblers o no anem bé, nosaltres mateixos tenim un tractor que ens deixa un amic a canvi de mantenir-lo, i, bueno, al final, qualque intercanvi has de fer, perquè els que partim de baix no podem començar la casa per la teulada.
1: Mirant cap al futur immediat, tenim una cita destacada a l'agenda d'aquest cap de setmana, el proper dissabte, 19 de setembre, a migdia, es Mercadal celebra la Fira Arrels. La PAEM i CPPAE han organitzat un tast de producte ecològic i local on el vostre producte serà protagonista, juntament amb els de companys com en Carlos Jofriu, de Sonterí, o en Sergio Riudavets, de Santo Domingo. I quins productes aportareu des de Verdures Ramallet per aquesta demostració?
2: En principi serà un pot de pebre pedró, pebre vermell, pebre verd. Encara no ho sabem ben bé perquè no ens han fet la comanda, però bueno, Obreginia de Menorca també. Bueno, una mica el que és de final d'estiu, sabes, també havíem ofertat, però bueno, no sabem, el cuiner vam, encara no ens ha fet la comanda, però bueno, tot el que durem serà molt bo.
1: Mira, ara que reies del cuiner, l'encarregat d'elaborar aquestes degustacions serà en Francesc Aguiló, de Canaguedet. Com valoreu la col·laboració entre la cuina tradicional menorquina, els xefs locals i els productors de quilòmetre zero?
2: Bueno, ho valoram positivament perquè, si me permet fer una crítica, no?, el que és la restauració de Menorca, jo trob a faltar telefonades. Vull dir, està molt bé que hi hagi puestos com Canaguedet que et porten per producte local, perquè els pagesos en general xerram entre nosaltres, sobretot els que estem dins custòdia agrària o dins APM, i trobem a faltar telefonades, no?, d'un restaurant que digui, ostres, què me faries aquest producte? Perquè sembla que hi ha molta publicitat damunt Menorca i venen a Menorca, però llavors ho tenen molt bo de fer, cuinar un producte de fora perquè surt més barat. Ho puc entendre, però clar, no podem vendre una cosa i fer una altra, perquè si no, no sé què està invenent.
1: Per acabar, a més d'animar a tothom a assistir a la Fira Arrels, on i com vos pot trobar la gent que vulgui adquirir el vostre producte ecològic durant el dia a dia?
0: Doncs mira, nosaltres estem al Mercat de Ferreries cada dissabte de 9 a 1. Després, en Marc també va mitjorn els dimecres al matí, de 8 a 11. I, per últim, doncs, tenim el servei a domicili, que repartim cada dijous al matí, el nostre productor.
1: Doncs, Marc Barceló, Anna Torrents, de Verdura Sarmaillet, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, per la vostra feina i l'enhorabona per aquest Premi Puriol. Ens trobem dissabte 19 a les 12 del migdia a Mercadal a Fira Reels i sempre a prop del producte local i ecològic. Gràcies i molt bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
2: Gràcies, molt bon dia.
3: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentant Ecocer, un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuim per a tu.
4: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
5: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior, tu hogar, el mejor lugar del mundo.

0: Avui per avui, la informació com mai l'havies escoltada.
1: Píndoles de història a Ràdio Menorca amb Amador Marí. És historiador, membre de l'IME i avui ens acompanya. Bon dia.
2: Bon dia.
1: En el recorregut que fem per la història de Menorca, no volem mirar de deixar-nos cap capítol d'interès. I en aquests propers capítols hi ha temes que ens permeten retrocedir en el temps per anar en aquella Menorca que en un moment determinat s'hi va trobar amb l'enfrontament amb els turcs. Però explicàvem just abans de començar el programa d'avui, Amador, el primer de tot hem de mirar de posar un poc en context en el Cebre com era Menorca abans de l'arribada dels turcs.
2: Era el context mediterrani. I per entendre el que va passar aquí, crec que és important saber aquests motius. Per tant, en els pròxims programes xerraré de els turcs que va patir Menorca en el segle XVI, els de primers de Mahó i després de Ciutadella, que hi ha que dir que van ser els més sagnants que va patir el litoral de l'Espanya actual. No els més sagnants que van realitzar els turcs, perquè Itàlia, possiblement perquè era molt més pròxim en el nucli de l'imperi, va patir encara atacs molt pitjors. Però crec que per entendre el que va passar és convenient explicar el context que ens dona la raó d'aquests fets.
1: Llavors, així, quin moment de la cronologia del temps comencem a fer el relat?
2: Segle XVI, bàsicament. Castella pretenia protegir les seves costes de l'atac dels musulmans i impedir que es poguessin coordinar amb els moriscs. Els morits, si recordeu, són els musulmans que després de la conquesta cristiana de l'Àndalus van continuar visquent a la península. Primer com a mudèjars, és a dir, musulmans súbdits de cristians, i després com a moriscs, que és el nom que van rebre quan es va obligar per la força en els mudèjars a batir-se i convertir-se en el cristianisme. Com és evident, aquestes conversions forçades eren purament de cara a l'exterior i la gent continuava mantinguent la seva llengua, les seves tradicions i la seva religió. De fet, encara a començaments del segle XVII parlaven àrab els moriscs. Com a exemple d'aquests casos, voldria comentar que el 1529, en Barbarossa, va enviar una expedició en el País Valencià, en el poble d'Oliva, o d'Oliva, en ajut dels moriscs que s'havien revoltat i en va evacuar tots els que va poder. Segurament el cas més important va ser la rebel·lió de les Alpujarras a Granada, que va rebre ajuda de turcs i de barbarecs arribats del nord d'Àfrica per donar suport a la revolta. Aquesta va ser la major rebel·lió dels moriscs a la península. Però, sense arribar en aquest cas, sovint col·laboraven amb els corsaris nord-africans en les seves incursions a la península i facilitaven la captura de cristians. Després d'explicar l'impacte dels musulmans sobre els cristians, ara m'agradaria fer la part contrària i us parlaré de les cavalcades espanyoles a Barberia. Prenent com a base les ciutats que Espanya o les fortificacions, ciutats i fortificacions que Espanya anarà conquerint en el nord d'Àfrica, es realitzaven expedicions armades de ràtzia, habitualment breus, dirigides per la costa nord-africana, bàsicament des de Canàries, Andalusia i de les places hispanes del litoral del Magreb. Així, durant els segles XV i XVII, aquestes expedicions s'inscriuen en el que havia estat la violència de la frontera medieval entre cristians i islam. Ja succeïa durant l'Espanya medieval i eren constants les incursions d'uns contra els altres. L'objectiu era la captura de botí, sobretot bestiar, i de presoners. Aquestes cavalcades reforçaven el prestigi dels participants i permetien l'obtenció de rendes extraordinàries. Només posaré un exemple, n'hi va haver moltíssimes. Així, el governador Durà, una de les ciutats espanyoles a la costa d'Argèlia, entre 1668 i 1571, 4 anys, va fer 10 cavalcades. Va capturar més de 2.000 esclaus, homes, dones i al·lots de totes les edats, i ell mateix afirma que va donar mort a tots els que van oferir resistència. I també va capturar 18.000 caps de bestiar. Les cabres, bous, vaques, cavalls, camells... Els efectes més importants d'aquestes expedicions eren la captura de persones, era el més valuós, que eren incorporades a circuits d'esclavatge i redempció. És a dir, o eren venuts com a esclaus, o si eren persones importants, es permetia que fossin rescatats pels seus parents. El mateix succeïa amb els cristians. Els cristians que us he contat, que eren capturats i esclavitzats en el nord d'Àfrica, podien ser rescatats, especialment era una feina a què es dedicaven els frares de la Mercè i altres ordes. Aquests esclaus, una minoria acabaven en els treballs domèstics, que eren els més afortunats, com a criats o com a cuiners, a cases de nobles o de burgesos, un nombre molt important, acabaven remant a les galeres reials. Eren els vaixells de guerra de la corona, aquests els que patien les condicions més dures. L'esperança de vides com a galeot era molt curta, normalment 5 o 4 anys. Altres, també amb prou mala sort, acabaven fent feina a obres públiques i mines, treballs forçosos, a construcció de fortificacions o camins, i els que tenien pitjor sort a mines com les d'Almadén, de cinabri, un mineral des qui s'estreu el mercuri, terriblement tòxic. Aquesta situació de musulmans esclaus a la península s'allargà perfectament fins al segle XVIII. Per finalitzar, faré un repassó ràpid de com anar de quin va ser el transcurs d'aquest conflicte durant el segle XVI. Abans de que caigués la illa de Rodes, com ja he dit, a principis del segle XVI, Espanya havia capturat en el nord d'Àfrica Melilla, Mazalquivir, que és un port estratègic, situat molt a prop d'Urà, Espanyol de Vélez de la Gomera, que encara és espanyol, la ciutat d'Urà, Espanyol d'Alger, Bugia, Trípoli, i va obtenir el vassallatge del rei d'Alger. A Trípoli el van conquerir el 1510, però el 1531 en Carles V el va regalar en els cavallers de l'hospital. Aquesta situació es comença a complicar el 1516 quan els germans Barbarossa ocupen Alger. I des d'allà van pressionant altres ciutats del nord d'Àfrica. El 1519 el germà gran d'en Barbarossa, Noruj, per la vida lluitant contra els espanyols i ell ocuparà el seu lloc. L'altre element important o l'altre fet important serà el 1535 i tindrà força importància per Menorca i serà l'expedició reial sobre Tunis. Tunis, com ja he dit, rendia vassallatge a Espanya des de la conquesta el 1510 i el 1534 va ser conquerit per Barbarossa. Es va organitzar el que s'ha dit la jornada de Tunis, una gran campanya militar amb una flota conjunta de 400 naus amb almiralls com d'Andrea Doria i Álvaro de Bazán, 35.000 soldats i dirigida en persona per l'emperador Carles V, que va expulsar en Barbarossa de la ciutat i tenia per objectiu frenar la pirateria en el Mediterrani occidental i restaurar en el rei aliat en el seu tron. Es va capturar la fortalesa de la Goleta, que està situada a la boca del port de Tunis, i les ciutats dels voltants Bizerta, Bona. A Tunis van ser alliberats 20.000 esclaus cristians. Cal dir que aquesta victòria va tenir molta importància, que mentre estan assetjant la ciutat, els esclaus cristians es van sublevar dins ella. Va ser una gran demostració de força, però no va respondre, no va resoldre el conflicte. Ja ho veurem més endavant, però arrel d'aquesta expedició a Tunis, en Barbarossa, en venjança, va atacar la ciutat de Maó.
1: Doncs sí, veurem més endavant que, com dius, veiem que anem estirant i apropant-nos al context pròpiament d'aquell Menorca que en un moment determinat estava doncs, a punt de ser testimoni de moments durs als salts turcs. Bueno, anirem a Tibanda, els propers espais de píndoles d'història de Menorca. Gràcies, Amador, i fins al proper espai.
0: En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es. Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
3: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así, durante todo el 2026, el Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Maón o visítanos en kia.com.
5: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
0: Vuelven los días del dragón a Menorca. Prepárate para rugir de emoción al volante de tu nuevo Omoda Oya Ecu, con descuentos de hasta 15.950 euros y empezando a pagar en 2027. Del 11 al 26 de septiembre, disfruta de esta oportunidad en Carreras Center, en el polígono de Moho. Días del dragón de Omoda y Yaecu. Ven a Carreras Center y despierta al dragón.
6: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
1: Aquest cap de setmana arriba la Fira Arrels i nosaltres des d'Exquisita Menorca estem, doncs, la veritat és que tan contents com qui espera que arribi una data especial, perquè en certa manera ho és. La Fira Arrels és com una festa, una trobada del que som a Menorca a nivell de la nostra gastronomia, dels nostres cuiners i també del nostre producte. Si havíem de mirar de cercar un, diguem-ho d'aquesta manera, ambaixador, perquè ens hi ajudés un poc a apropar-nos a la fira, i en aquesta edició, sens dubte, havia de ser avui Marc Moy, que és el nostre gran especialista en aromàtiques i en tema de plantes de Menorca. Marc, bon dia.
7: Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Aquest cap de setmana, com dic, arriba la Fira Arrels. Tu també reps aquestes ocasions com si fos una ocasió festiva?
7: Sí, sí, també per difondre aquesta part cultural i alimentària de les plantes, perquè, clar, el formatge, sobrassada, el peix i altres ingredients són molt coneguts i, bueno, per sempre portar la part tradicional de lo que són les plantes, no?, dins la cultura.
1: Que, evidentment, són una part important. Reiem de plantes i pensem en aromàtiques, però el món vegetal i plantes és molt més gran, potser, del que pròpiament ens imaginem. Com passa amb els propis productes, tots probablement tindríem en ment dos, tres, quatre, que en sabem tots, però descobrirem, i també en aquesta Fira Arrels probablement molt més. Per exemple, sense anar més lluny, no? Les tapres, que és una qüestió que també hi forma part del que són aquestes plantes que hi trobem a Menorca, poden tenir molt bona sortida en el que és la gastronomia, i de fet alguna activitat heu preparat amb aquestes tapres, no?
7: Sí, exacte. Faran com un tast i hi haurà dues parts, la part històrica de la tapra i després un jove que anava amb Joan Caballo farà un embotit de rap en tapra. La idea nostra és com explicar una mica la tapra dins la història de Menorca, com s'ha anat emprant. Antigament no s'envinagrava tant, se posava en sal, se guardava en sal i després s'ha dit es deshidratava de la sal i es tornava a cuinar. Amb el temps es va ja posar més vinagre i tota la història de recol·lectors de tapres, de puntanati, de calamblanes, bueno, la tradició d'anar a agafar tapres. Hi ha dos tipus de tapreres, una que té pues, una que no en té, que s'empren, hi ha gent que empra els brots, hi ha que empra la poncella, els cobròmbols, alguns masquen amb un poc de fonoll marí. Bueno, explicar receptes i després aquestes tapres, a part de les virtuts que tenen, minerals, vitamines i tot això, quines receptes tradicionals, diríem, s'han fet a Menorca, no? Tant en coques com, bueno, en salses, amb ensalades en estiu, bueno, diferents receptes.
1: Fixa't que ara mateix estava recordant alguna vegada que, fent un poc d'anfitrió d'amics o família que venen de fora a Menorca per conèixer Silla, voltaven per Ciutadella i mostraven la murada de Ciutadella i no puc evitar veure la murada sempre amb les tapres, no? que també hi havia allà.
7: Clar, perquè és una planta molt rupícola, de roca, necessita molta roca de marès i diríem que té unes rels tuberoses que guarden aigua i viuen molt bé dins la roca. Es volen un terreny molt porós. Ara hi ha petits cultius a Menorca, no n'hi ha molts, i bueno, a Mallorca es cultiva més, i aquí normalment se sol agafar més de plantes salvatges, de saborera. I per saber que gust tan fort, tan saborós, són més petites i molt més saboroses, diríem.
1: Quan les conservem, ja sigui amb sal i vinagre, és una qüestió que podem emprar, per tant, després tot l'any i que entenc que conserva molt de temps, no?
7: Exacte, poden durar uns quants anys perfectament. I a més, com que també estan envinagrades, el vinagre, si és de qualitat, també té propietats pel cos, per tant, diríem, la tapra té un munt de minerals molt benèfics pel cos, antioxidant i tot això, i més el vinagre, les dues coses. També la tapra, bueno, està també tinguent de receptes més modernes. Avui en dia se fan virgueries, ja saps, els cuiners. Però així tot, per exemple, a la fira explicarem també algunes petites novedats, no? Poder fer sal de tapra, no? Que també puguis després també els brots envinagrats, que són molt bons. També la pols de fua seca de tapra com a condiment també té gust molt bo. Pues anarem explicant també parts més modernes que es poden aplicar i sobretot això, aquest ús tradicional. I bueno, pues també incentivar el cultiu al manco, encara que sigui cadu a casa seva, que en pugui cultivar dos o tres perquè vindrà un viver que vendrà tapereres de Menorca, i també si qualcú en vol sembrar, pues mira, sempre té dos o tres pots per tenir a casa seva o més.
1: És una planta que és molt d'aquí, molt nostra, i que, per tant, té tot el sentit que hi puguem trobar un lloc dins els nostres plats, com a acompanyament o donant sortides, com ara comentaves, aquestes novetats que obre expectatives de quina mena de coses podem fer. És curiós, però un poc la imatge icònica d'aquesta edició té les tàperes, però no estan només les tàperes, també hi ha la flor de l'ametler.
7: Sí, la flor de l'ametler, bueno, s'ha emprat com a de decoració de tot l'ambient. Malauradament, els ametlers han tingut malaltia aquests darrers anys, han tingut xilella, i clar, molts ametlers, si eren vells, són morts. Diríem que ara hi ha un altre cultiu més jove, que són unes espècies més resistents a la xilella. A Mallorca, per exemple, també han reduït molt els cultius de ametler, també a Eivissa. Per tant, a veure, és un producte tradicional, però no és un producte, o sigui, cultivat avui en dia no n'hi ha molt, per el tema de les malalties i així. A Menorca ara s'ha apostat més per l'olivera, per la vinya i per altres arbres, però l'ametler està tradicional dins la nostra reposteria, també s'ha emprat i sempre. Per tant, és un arbre tradicional, malauradament, que no n'hi hagi molt, ni cultius ni extensions de ametler a Menorca.
1: Bueno, Menorca té també aquesta característica. És cert que tenim el que tenim, però com som un territori limitat, moltes vegades tot el que són els nostres productes, siguin tapres, metles, olives o el que sigui, és una cosa en la que mai podrem tenir en gran quantitat. Per tant, s'hi treballa molt en el tema de la qualitat, no?
7: Sí, exacte. O sigui, seria com un mosaic, no? Hi ha un pot d'aquí, un pot d'allà, i exacte, la qualitat és l'important, no? Com avui en dia l'olivera està agafant molta qualitat a Menorca, doncs els ametlers, però també hi ha que fer feina en varietats molt més resistents a la xilella, perquè el problema avui en dia són les malalties que tenen aquests arbres.
1: Dins el que és el transcurs de la Fira Arrels tindrem oportunitat de gaudir-ne de moltes coses. Fixa't que quan estava plantejant que anava a xerrar avui amb tu, sempre me surt en ment la camomilla, que s'ha convertit en un gran exponent de la feina que s'ha anat fent darrerament. Alguna cosa de camomilla podrem veure també a la fira?
7: Sí, es durà gelat de camomilla. Diríem, la gelateria, la fàbrica del Farri, està fent gelat de camomilla. També hi ha licor de ginxuri, bueno, xuriguer d'estilació, tenen licor de camomilla. Enguany també hi haurà kombucha, perquè ha sortit una línia nova d'un producte que és kombucha de camomilla, i també la infusió tradicional de camomilla. Jo com a tas faré una beguda, hi haurà camomilla també, i bueno, sí, no té tant de... Té un protagonisme, però l'any passat em va tenir molt més, perquè van fer tastos i van fer més coses. Enguany formarà part com a producte, però no forma part d'estats, en principi.
1: És important que tots els menorquins, menorquines, aprofitant la benentesa de la Fira Arrels, ens hi apropem i participem per gaudir-ne, i tal vegada també per a veure i entendre realment de la gran varietat de coses que tenim i amb les que es pot fer. Però també en aquest sentit hi ha una bona sintonia amb el món de la restauració, o diguem que va increixent, es nota o no tant?
7: Sí, molt, perquè hi ha molt d'interès d'emprar diferents plantes dins alimentació, dins la recepta, reposteria, perquè teníem, és una cosa que gent aprecia molt. Són gustos tradicionals, són gustos diferents, no? Per exemple, també es fa gelat de guastre i fonoll. Vull dir, hi ha diferent gent que està molt interessada a emprar diferents productes i fer combinacions. També enguany els de Sarangí han fet formatge de fonoll marí, que també és es mesclar un producte que és formatge més una planta tradicional de ses illes. Per tant, clar, aquí també hi ha com a vegades com a doble funció. A vegades t'ho pots donar únicament per gust, i a vegades també que aquestes plantes són complements alimentaris que estan aportant minerals i vitamines a l'aliment que estàs combinant. Vull dir que no únicament a vegades és gust, és també el que aporten, enriqueixen. Hi ha com un interès. No és que sigui molt ràpid, però dins la reposteria, dins els formatges i dins receptes, sí que es veu. I també molta gent fa coses en camamilla, també. I en tàpera, també.
1: A l'hora d'anar a menjar, a descobrir sabors o gastronomia, No es tracta de fer una competència. El que no podem permetre és que altres coses ens passin per davant i de cop i volta ens oblidem del que tenim aquí a Menorca. Per això és important que això existeixi. Reforçar-ho, defensar-ho, perpetuar-ho, i la Fira Arrels és aquest gran exponent. I d'aquest gran exponent avui el nostre ambaixador, Marc Moll, gràcies per haver-nos acompanyat i haver-ho compartit, i mos veiem a la Fira Arrels aquest cap de setmana.
7: Molt bé, serà molt benvinguts. Moltes gràcies.
8: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
9: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
1: A Exquisita Menorca el que fem és saludar a continuació en el president de l'Associació de Restauració de Menorca, adscrita a CAEP. Saludem a José Bosch. José, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Perquè cada vegada que ens plantegem que podem anar a dinar fora o a sopar fora, a menjar en definitiva en un restaurant, podem mirar de fer-ho per moltes diferents qüestions. Perquè tenim alguna cosa que celebrar, perquè ens ve de gust, perquè sí, no necessitem un motiu, però clar, quan es fa la mostra de gastronomia de Menorca, és com un plus, perquè i ara explicarem un poc, no, José, què és el que ens pot motivar al mirar de participar d'aquesta mostra.
10: Bueno, pot motivar és recordar plats que fa estona que no menges, perquè els anys passen. Jo me'n recordo que al principi a la mostra de cuina menorquina dèiem: tots tenim a casa nostra la millor cuinera. Això ja no... Vull dir, després de 18 edicions, desgraciadament, això ja no està passant tant. Les sàvies ja no hi són, desgraciadament moltes mares també ja no hi són, bueno, n'hi ha d'altres, però són receptes que es perden i no tenim... les generacions d'ara no tenen tant de temps de cuinar, no s'han format a casa com se van formar les nostres mares, i jo crec que tot això ja, desgraciadament, s'està perdent. I jo sempre tenc molt present que la primera vegada que ho vaig sentir me va semblar un disbarat, amb una altra feina que fèiem amb Patrimoni Gastronòmic Protegit, la primera conferència que vaig anar d'aquesta gent va dir: cada generació et perden un 70% de les receptes. Jo el primer que vaig pensar va dir: ala, quin ventall he fotut. Però és que no anava tan malament, eh? Hombre, una recepta no es perdrà així com així, però tu ten compte de les versions que té cada recepta. De que anem, o que tots anàvem o anem a cada una... Mira, jo te poso un exemple. Ara són 9 germanes. Totes van aprendre de sàvia. Però llavors anaves a dinar a cada una tia i no et sembla res un brou o un plat fet de mare a fet de sa tia. I vull dir, tot això són detallats, però que sí, que van calant, i ho analises i dius: es ve que perden molt. I això no ho podem deixar perdre.
1: La mostra de gastronomia, hi ha restaurants de tota Menorca que fan una aposta per mantenir un poc el que és l'aposta per la nostra pròpia gastronomia. Com és aquesta edició? Quines són un poc les particularitats que té en quant a participació de restaurants o plats que hi trobarem?
10: Bueno, jo crec que té una continuïtat, no hi ha molt de canvis. Els canvis són més de caràcter, més que de lo que la gent, més que el sistema de menús i tot això. Les novetats que hi ha enguany són més de caràcter, com t'ho diria jo, de promocional. De la manera que intentem que la cuina, que aquest esdeveniment, que enguany compla aquesta majoria d'edat, pues que es doni a conèixer fora de Menorca, també.
1: Quan comentes això és perquè hi ha gent que ve específicament de Menorca en aquests dies per participar-hi, o que tal vegada, aprofitant que passava per aquí uns dies, diu: doncs m'apunto perquè és una ocasió i una oportunitat. És a dir, estem fent, motivant un ganxo turístic.
10: Sí, sí, que ve gent d'aposta fa molt d'anys. No t'ho diré que ve aquí barcos plens, però ja fa molt d'anys que m'inclús hi havia una gent que cada any ens telefonaven un mallorquins: quant fa que ja teniu fetges per la mostra de cuina menorquina? Per ells planificar-ho. I de fet, enguany, per segon any, tenim una agència una agència especialitzada en grups, vull dir, també du individual, un projecte especialitzat en grups, perquè la gent individual de Menorca, de Mallorca i del resto d'illes no sol que fa una agència. Però en grups és més complicat, tenim aquesta agència, i ja tot segon any, vull dir que repeteix també, vull dir, tot això que ens dona aquesta prova.
1: Aquesta mostra és coincident amb el temps amb la celebració de la Fira Arrels, que és un poc l'expositori del que és el producte local. Això és un reforç, una ajuda entre tots dos, o no, o vos feu competència? Com ho veus?
10: No, jo crec que és un complement perfecte. De fet, aquest segon any, que des que es va baratar, quan van baratar les fetges de la Fira Arrels, el primer que van fer va ser sobre un mot junts amb l'administració i va dir: escoltau, aquí ens hem de seure i hem de col·laborar. I bueno, i de col·laborar amb aportant cuiners a qualque show cooking, col·laborant que ens fem propaganda mútua, vull dir, perquè vam, la mostra de cuina menorquina, els requisits són receptes menorquines, però nosaltres sempre recomanem que ho acaben de redonir els productes d'aquí, més o menys.
1: Doncs avui hem ratllat de la mostra de cuina menorquina, que, bueno, ja la tenim aquí. Arrenca el 18 de setembre i fins al 4 d'octubre. Escolliu els vostres restaurants preferits, aneu a conèixer, aneu a descobrir, aneu a xalar i tocareu també amb el paladar, amb les papilles gustatives, el millor que saben fer aquests experts cuiners, restauradors, amb el producte local. José Bosch, gràcies per haver-ho comentat amb nosaltres a l'Exquisita Menorca. Com sempre, una abraçada i allà que mos veiem.
10: Molt bé, bon dia, gràcies a vosaltres.
11: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mó i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans. Paraula d'Eduard Ritavets.
12: Si hi ha hagut un tema que ha marcat el debat polític durant aquest estiu, és, sense cap mena de dubte, la crisi migratòria a Ceuta. Un tema que, malauradament, encara ara no està resolt. Crec, sincerament, que en els fets succeïts hi han confluït dos fenòmens diferents i que cal destriar. En primer lloc, l'immigració, en sentit estricte. L'immigració de persones que fugen diàriament de la fam, la misèria, la persecució o la repressió. I per altra part, una operació geopolítica orquestada per la dictadura marroquina amb el vistiplau i el suport del tenebrós Donald Trump i possiblement, en la quiescència muda de les dretes bessones espanyoles. I el subjectiu, evident, d'erosionar el govern espanyol i treure'n rèdit polític. Si més no, Sant Renau ha estat gros i les declaracions molt gruixudes. Fins i tot, Serrat i Feijó ha gosat invocar l'aplicació de l'article 8 de la Constitució per emprar l'exèrcit en la defensa de la frontera de Ceuta. Quan el vaig sentir, no me'n podia avenir. Pot ser tan irresponsable un individu que aspira a presidir el govern espanyol? D'haver, hagués ordenat disparar contra persones civils, contra homes, contra dones, contra infants? Hagués tingut la enorme inconsciència de provocar un conflicte armat amb el Marroc? Hauria de contestar aquestes preguntes. I si no ho fa, hauria de callar. Perquè atiar el foc és sincerament miserable. Personalment, estic convençut que la dreta utilitza les crisis totes per agreujar-les, per fer-les més grosses, només per interessos partidistes. No cerca solucions, cerca vots. I ara mateix, ara que ja no es pot diferenciar el PP de Vox, perquè fan exactament el mateix discurs, tots dos han emprat Ceuta per fomentar racisme, la xenofòbia i un patriotisme patètic que es fonamenta en la por, l'odi i l'ignorància. Ho dic de tot cor, les persones decents no mos mereixem aquests personatges.
13: 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno ofrece una primera cifra estimada de menores que están ahora mismo en las calles de Ceuta desatendidos y que no están acogidos a ningún recurso. Son entre 700 y 1.000 menores, según los datos que acaba de ofrecer hace nada, hace unos minutos, el mando único Ángel Víctor Torres.
15: Me alegra decir que en el día de ayer ya se ha comenzado esa tramitación. No hubiese gustado que fuera antes, lógicamente, de los 10 primeros expedientes de menores. Junto a ello también el apoyo que hemos hecho con los 25 millones del primero de los reales decretos leyes aprobados para Ceuta.
14: El gobierno culpa de la lentitud de los procesos de filiación y apertura de expedientes al gobierno ceutí, en lo que es otro choque entre administraciones que ahora mismo compiten también en los programas de televisión. Y es que en plena crisis de Ceuta, Feijóo ha presumido esta mañana de ganar anoche la batalla televisiva. Vivas en El Hormiguero tuvo más audiencia, dice Feijóo, que Sánchez en El Intermedio. Bueno, en realidad lo dicen las audiencias. Feijóo, que acaba de poner sobre la mesa, insisto, en este momento, este debate en plena crisis, la retirada de la nacionalidad a los extranjeros que la obtengan y que hayan cometido un delito grave.
16: Vamos a presentar un proyecto de ley orgánica para regular el otorgamiento de la nacionalidad, el mantenimiento de la nacionalidad y, en su caso, la pérdida de la misma.
14: ¿Sería legal? Bueno, pues luego a y media se lo preguntamos a Joaquín Urías, que es catedrático de Derecho Constitucional. Aunque Ceuta al margen, la noticia polémica de este martes está en Madrid a partir de esa información publicada por los compañeros del País sobre la decisión de dos responsables médicos del Hospital Ramón y Cajal de rebajar la clasificación de pacientes para maquillar las listas de espera quirúrgica. Cambiaban la prioridad para mejorar la foto de esas listas. La Comunidad de Madrid se lava las manos, mira a estos responsables médicos y no abre de momento ninguna investigación. Y no va a comprobar, por tanto, de momento ni qué pasó en el Ramón y Cajal, ni si, como denuncia el sindicato AMITS, esta podría ser una práctica habitual en otros hospitales. Ángela Hernández es secretaria general del sindicato AMITS.
17: Los indicadores están para facilitar, gestionar la sanidad, no para que los gestores manipulen esos datos para tratar de quedar bien con sus superiores y no poner en riesgo su silla. Es decir, nos parece muy mal que se manipulen o se maquillen las listas de espera, porque lo que hay detrás de una lista de espera es un paciente sufriendo.
14: La ministra de Sanidad, Mónica García, recuerda que esto del maquillaje de las listas de espera no es nuevo, que se intentó paliar con un decreto que no salió adelante para garantizar la transparencia de esta información, y culpa de lo ocurrido a Isabel Díaz Ayuso por impulsar una sanidad en la que los criterios de productividad se imponen a los criterios médicos.
18: El gobierno de Ayuso está nuevamente poniendo en peligro a pacientes graves para maquillar sus datos de espera. Es una ingeniería contable en la que está jugando con la vida de las personas. Mentir sobre las listas de espera y sobre el cumplimiento de objetivos ya es grave. Retrasar operaciones urgentes para que le cuadren los números es muchísimo más peligroso.
14: Ahora ampliamos para los oyentes de la comunidad en Hora 14 Madrid. 2:03, lo ha avanzado la SER. Francesc, el hombre que lleva más de 700 días esperando una muerte digna y que se encuentra ahora mismo hospitalizado después de intentar suicidarse el pasado fin de semana. No lo logró y la justicia sigue obstaculizando su petición. El Supremo, recordemos, concluyó en su día que la opinión de las familias puede paralizar una decisión personal. Acabamos de preguntar por este asunto a la portavoz del govern, es Silvia Paneque.
19: Des del govern de la Generalitat s'ha fet...
20: Des de la Generalitat s'ha hecho el trabajo que había que hacer. Los distintos comités determinaron positivamente este caso de eutanasia, por lo tanto, el gobierno ha hecho su trabajo.
19: El gobierno ha hecho la seva feina.
14: Recordemos que el gobierno central tiene pendiente una reforma legal a partir de otro caso polémico, el de Noelia, que también contamos aquí en la SER. Y otro sonido de la mañana, la hermana de Claudia, la estudiante canaria asesinada en México y que en un vídeo responsabiliza a la universidad de no haberla advertido lo suficiente de los riesgos que suponía la zona a la que se iba de intercambio.
21: Me parece increíble porque cuando mi hermana llegó, que ella antes esto no la habían avisado, no sabía nada, resulta que en la universidad en la que iba a estudiar allí, hacían nada, habían asesinado a otras dos chicas y, bueno, ya desde entonces mis padres estaban obviamente preocupados por ella porque le pudiese pasar algo malo.
14: La Universidad de Granada ha suspendido de momento todos sus programas de intercambio con la Universidad Mexicana de Morelos.
13: Hora 14, con Javier Casal.
14: Más cosas, Toñi Fernández, los precios siguen subiendo en España y mucho, ¿no? Buenas tardes.
2: Confirmado, muy buenas. Crecieron en agosto 7 décimas y se colocaron en el máximo del último año y medio. El comportamiento de los carburantes auguró un mal mes de septiembre, mientras la cesta de la compra se resiente. Es más pequeña y en ella abundan las promociones y las marcas blancas. Y desde hoy no van a llegar a nuestro teléfono, se van a bloquear los mensajes que usan alias no registrados de manera oficial. Si intentas evitar estafas usando de manera fraudulenta nombres como correos, agencia tributaria, además de bancos y otras marcas comerciales. Miles de marcas esperan todavía ser validadas.
14: Bueno, ya veremos qué pasa. El tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó.
4: Tarde soleada con temperaturas igual de altas que ayer, incluso en algunos sitios un poco más altas. Destacable el calor cerca de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con máximas de hasta 40 grados en algunas poblaciones, también en las islas más orientales del archipiélago canario. Y en la mayor parte del país esta tarde máximas de 30-35 grados, con muchas horas de sol, pero con nubes en aumento en el Cantábrico, la próxima noche un poco de lluvia y cuidado mañana en el Mediterráneo, tormentas que podrán descargar con mucha intensidad en Cataluña y Baleares.
14: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
13: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya han escuchado, los precios suben y el del combustible en concreto sigue desbocado y lo peor aún está por llegar. Los responsables de las estaciones de servicio, aquí en Baleares al menos, no son nada optimistas y ya ven en el horizonte los máximos históricos que se alcanzaron cuando Rusia invadió Ucrania. Hablamos del 2022. Eso traducido en dinero significa que a finales de año la gasolina, si alcanza ese nivel máximo, puede llegar a costar 30 céntimos más por litro y el diésel 20 céntimos más por litro. Joan Mayans, presidente de las estaciones de servicio en Baleares.
23: ¿Cómo lo vemos? Fatal. No hemos llegado ahí todavía. Esperemos, o espero no tener que llegar allí, pero bueno, la foto de hoy es bastante pesimista. Cuanto más caro está el carburante, las ventas más se contraen.
22: Los consumidores y profesionales resignados.
24: Si tienes que hacer el trayecto igual, el taxímetro es lo mismo, los precios son los mismos, ganar menos.
25: La semana pasada reposté, que no estaba ese precio, que está ahí todavía, pero sí está un poco alto. No he anotado, pero subió. Preocupante ya que esté subiendo tanto la gasolina, demasiado.
22: Enseguida vamos a ir con ello. Juan Andrés Sánchez está en la realización técnica. Vamos con otros temas destacados de la jornada. La presidenta Marga Proens promete estudiar medidas en vivienda que el PP europeo ya ha rechazado, como por ejemplo la posibilidad de regular la compra de viviendas por parte de los no residentes. Este es Borja Jiménez, eurodiputado del PP.
26: Tremendamente contraproducentes. Esta propuesta solo tiene una explicación, que son prejuicios ideológicos y diría que populismo en estado puro. Me temo que y le auguro un mal futuro a esta parte.
22: Pues pese a eso, la presidenta Proens dice que lo estudiarán.
27: El govern aplicarà totes les mesures en matèria d'habitatge que siguin jurídicament viables i efectives. Però afegisc que no recaiguin sobre les esquenes de les famílies i dels ciutadans d'aquestes illes.
22: I en l'oposició l'acusen de mentir, d'enganyar a los ciudadanos con falses promeses. Iago Negueruela.
28: Usted sabía que iba a vetar su partido esta propuesta cuando la anunció. Ustedes han vuelto a mentir, la señora Proens ha vuelto a mentir.
22: En Mallorca, el Consell acumula más de 4 millones de euros en propuestas de sanción en casi 150 expedientes que ha abierto por oferta turística irregular desde enero. Es una cifra que supone un crecimiento del 40% en comparación con todos los del año pasado. La media, lo que va de año, ha sido de 20 expedientes al mes. El Consell creen que en otoño podrán enviar ya los primeros expedientes a Fiscalía por reincidencia. Guillem Ginart es el conseller insular de Turismo.
29: O sigui, en aquest moment, els expedients que s'estan, diguem, tramitant en aquest moment, n'hi ha alguns que acabaran a Fiscalia dins aquesta tardor.
22: El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, niega injerencias políticas en la última resolución sobre las concesiones de playa en Formentera y dice que se han autorizado menos hamacas y menos sombrillas que en la temporada pasada. El diputado por Formentera, socio del Govern, ha pedido hoy en el Parlament la dimisión de Lafuente, al que acusa de generar inseguridad jurídica e incertidumbre. Y dos temas más. La Federación de Salud Mental de Baleares denuncia la cancelación del programa de promoción del bienestar emocional y prevención en salud mental FlipUp. en el Consell dicen que ha sido un error administrativo y desde la Federación exigen que se retome lo antes posible. Y en Menorca, el servicio de ITV recupera desde este martes el sistema habitual para solicitar cita previa después de meses de colapso y de cambios en el sistema de reservas. Los retrasos acumulados llegaron a calcularse en 23.000 vehículos. Deportes, Pedro Morla.
0: Descanso para la plantilla del Mallorca, que tras la victoria del Eibar ante el Celta B ayer baja a la tercera posición. El Mallorca, uno de los equipos con menos goles en contra, solo por detrás del Real Oviedo, que ha encajado un tanto. Terminadas las obras en el pabellón municipal de Somos, de tanto de luz como de sonido, una reforma de algo más de 1 millón de euros. Se benefician los equipos profesionales del Azul Marino Palma, Lilles Baleas Palma Futsal, Club Volei Palma, Figui Palma y Palmer Basket Mallorca.
22: Y en cuanto al tiempo, por la tarde seguiremos con cielo poco nuboso, algunas nubes altas, temperaturas ahora mismo entre 27 y 33 grados, pero mañana ya la situación cambia. De hecho, toda la isla de Mallorca, salvo el norte y nordeste, va a tener activo el aviso por lluvia entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche. En el sur de Mallorca el aviso será naranja, en el resto amarillo.
13: Hora 14, Juan Antonio Bauzá.
1: En AXA creemos que cuidar de tu salud es estar cuando nos necesitas. Abrimos nuestro primer centro médico en Palma de Mallorca, porque en AXA sabemos que estar cerca también es prevenir. Te esperamos en Camí de Sonrapeña 32, Sabileta. Donde estás tú, te protegemos nosotros. AXA.
3: Hoy parece una locura traer un hijo al mundo.
5: Para mí una locura es renunciar a lo que siempre has deseado. Por eso lo vamos a tener, porque sé que podemos.
3: Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
13: Hora 14, Baleares.
22: Los precios de los carburantes superan ya los 2 euros por litro en Baleares en la gran mayoría de estaciones de servicio. Hablan de una situación pesimista en las estaciones de servicio y señalan que los conflictos internacionales y las dificultades para refinar petróleo mantienen la presión sobre el mercado. Peter Chernokoyev.
6: Según Joan Mayans, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio en las Islas, la gasolina 95 se sitúa en los 2,07 euros, mientras que el diésel ronda ya el 1,98 euros. Son precios medios y en muchas gasolineras, asegura, ambos carburantes ya han pasado esa barrera de los 2 euros. Mayans advierten de que los principales perjudicados son los conductores, pero también las estaciones de servicio, porque cuando suben los precios se reducen esas ventas. La temporada turística, además, dice que ha amortiguado ese descenso, aunque según explica, los clientes habituales ya utilizan el coche solo para lo imprescindible.
7: En la práctica, muchas gasolineras estamos por encima de los 2 euros. ¿Cómo lo vemos? Fatal. Fatal, porque como siempre digo yo, el principal perjudicado de este precio de venta pues son nuestros clientes, pero si hay un segundo perjudicado, que a lo mejor mucha gente cree lo contrario, somos las gasolineras. Las gasolineras, pues cuanto más caro está el carburante, las ventas más se contraen.
6: El sector teme que la caída del consumo

0: Y hacer esa foto, nos hemos acercado a distintas gasolineras este martes y algunos se sorprendían de cómo han subido esos precios en tan poco tiempo.
1: Carísimo, caro, caro. Hace tiempo porque estoy jubilado y ya no cojo esa pena, pero la persona que la tiene que coger cada día con 60 euros casi medio.
2: Voy de un lado para otro, me dedico a la hostelería y estamos... Claro. A ver, yo es que siempre lo lleno, la verdad, nunca voy de pongo 20 euros. Si pusiera de 20 en 20 o de 30 en 30 lo notaría más, pues que con 20 euros tengo para una semana.
3: Cambiamos de asunto. La presidenta Marga Proens promete estudiar medidas en vivienda que el PP europeo ya ha rechazado, como por ejemplo la posibilidad de regular la compra de viviendas por parte de los no residentes. En la oposición le acusan de mentir y de engañar a los ciudadanos con falsas promesas. La Unión Europea ha abierto el debate para sacar adelante una normativa sobre vivienda que tiene diferentes frentes. Uno de ellos es el que hace referencia a las restricciones para comprar una casa a los que no sean residentes. En el Gobierno insisten en que siempre que sea viable jurídicamente van a estudiar todo. Marga Proens.
4: El Gobierno aplicará todas las medidas en materia de habitatge que siguin jurídicament viables i efectives. Però afegisc que no recaiguin sobre les esquenes de les famílies i dels ciutadans d'aquestes illes.
3: Estudiaran algo que su partido, el PP europeo, ha rechazado ya. Este es Borja Jiménez, eurodiputado, lo dijo así de claro.
5: Saben perfectamente que este tipo de medidas no es que no vayan a solucionarlo todo como ustedes mismos están diciendo, sino que es que además son tremendamente contraproducentes. Esta propuesta solo tiene una explicación, que son prejuicios ideológicos y diría que populismo en estado puro. Me temo que y le auguro un mal futuro a esta parte.
3: 2:15.
6: Hora 14 Menorca. Luis Soler.
7: Estem de repassar la informació de Menorca d'aquest dimarts, que és 15 de setembre de 2026. I comencem amb la informació del temps.
8: Espai patrocinat per Eina Menorca.
9: Bona tarda. Avui, temps estable a l'illa de Menorca, amb predomini del cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i les temperatures màximes amb pocs canvis. Avui, valors màxims de 32 graus a Maó, 30 a Ciutadella. Pel que fa al vent, en general, fluix bufarà del nord-oest. Demà s'espera cel poc ennuvolat en la primera meitat del dia, amb un augment de la nuvolositat a la tarda i probabilitat baixa d'alguna precipitació feble i ocasional. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en lleuger descens no passaran dels 29 graus a Ciutadella, 28 de màxima a Maó. Pel que fa a les mínimes, amb pocs canvis, no baixaran dels 22 graus a Ciutadella, 20 de mínima a Maó. En els propers dies, a partir del dijous, les temperatures podrien baixar una mica més. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix de component oest, amb un augment de la intensitat durant el dia, a fluix moderat del nord i del nord-est. És una informació d'AEMET.
10: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
11: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
12: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
7: El Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Menorca recupera a partir d'aquest dimarts el sistema habitual per sol·licitar cita prèvia. Després de mesos de col·lapsi i de canvis en el sistema de reserves, les persones usuàries podran tornar a demanar hora a través de la pàgina web, de Certio, per telèfon o presencialment a les estacions de Maó i Ciutadella. La reobertura dels canals de reserva directa és possible després de l'evolució positiva de les mesures aplicades durant els darrers mesos per reduir l'acumulació de vehicles pendents d'inspecció, que va arribar a tenir unes llistes d'espera de fins a 16.000 vehicles. La situació havia obligat a tancar la web de reserves al desembre passat, mentre que a l'abril es va eliminar també la possibilitat de sol·licitar cita presencialment a causa de les llargues cues que es formaven a les estacions. Durant l'estiu, els usuaris havien d'emplenar un formulari en línia o contactar per telèfon per entrar en un sistema de repartiment de cites que prioritzava els vehicles amb la ITV caducada des de feia més temps. El conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, assenyala que les actuacions adoptades han permès avançar a la posada al dia de les cites i recobrar progressivament la normalitat del servei.
13: Durant este periodo, la empresa concessionària, a petició del Departament de Mobilitat, ha aplicado diferentes medidas organizativas y de refuerzo del servicio, sobre todo con inspectores.